0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Rosu. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia, de la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Joso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: Imagina Ràdio.
2: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Espresso macchiato.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6a tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.

0: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
1: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
2: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't, curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Baila. Let me see you dance, babe.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@eucest.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euces, fes de la teva passió la teva professió.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
4: Imagina.
5: Bon dia, són les 8 del matí.
6: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
7: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
8: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat.
9: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
8: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.
10: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són 5 els minuts que passen de les 8 del matí i aquí estem. Avui és dimecres, és dia 3 de juny i estem amb tot pues des d'ara i fins a les 9 i mitja. Comença ara mateix el de bon matí. Bueno, hem començat fa uns minuts i ho hem fet amb la música de Janet Jackson. Avui al de bon matí, pues, diverses coses perquè ens posarem al dia amb els titulars en portada per saber què passa arreu del món. També tindrem l'informatiu amb Roger Franquet i avui parlarem sobre el receptari de la Terra Alta. Parlarem així una mica de cuina tradicional de la Terra Alta. També tindrem el repàs a les activitats de la Universitat Rovira i Virgili amb l'agenda del Campus Terres de l'Ebre, resultats dels sortejos, cançó en català i, com sempre, la millor música. Tot això, com et deia, des d'ara i fins les 9 i mitja, aquí a Imagina Ràdio. Així que mira, que són les 8 i 6 minuts, que comença el de bon matí i que si t'acabes d'incorporar, pues molt bon dia.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I engeguem avui amb la frase del dia, aquesta és de Rosa Luxemburgo, i diu així. Diu, aquells que no es mouen no senten les seves cadenes.
2: La millor música per sentir-se bé.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: I de seguida escoltarem la música de Mamaduixa, però abans recordem a Chapel, la cançó es diu Good Luck Babel.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Un dels èxits de Mamaduixa, L'amor no està de moda.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I a les 8 i 13 és hora de fer una ullada als titulars en portada d'avui dimecres. Comencem amb El Periódico. L'àrea metropolitana de Barcelona planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per a la xarxa. L'acabada de renovar estació de busos del Nord guanyarà 1 milió de passatgers. El Poder Judicial demana respecte davant les crítiques del govern als jutges. Feijóo declara que tornarà la decència al seu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNV una moció de censura instrumental contra Sánchez. D'altra banda, Illa i Rueda xoquen pel finançament autonòmic al Cercle d'Economia. L'onada de calor del mes de maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens. Trump esclata i anomena boig Netanyahu pels atacs al Líban. D'altra banda, hi ha hagut canvi de plans pel que fa a la visita del Papa, que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. A la portada de La Vanguardia, Feijóo refusa negociar amb Puigdemont amb una moció de censura. El líder del PP eludeix la invitació de Junts per anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen en moltes votacions. Més coses. Final d'un deute pendent per amb Samaranch, diu el titular. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van reprendre ahir l'esperit dels Jocs Olímpics de 1992 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet, al Bènit, i en què no hi van faltar ni la família ni els representants de la societat civil catalana. Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. El secretari d'Estat assegura que Mojaba Khamenei està viu i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. Cal dir que Israel avança al sud del Líban malgrat la trucada de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu, en què el president dels Estats Units li va dir textualment: "Estàs fotudament boig, series a la presó, si no fos per mi, t'estic salvant la pell". Ara tothom odia Israel per això. A la portada del diari Ara diu: pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. D'altra banda, i sobre el mateix tema, diu: Catalunya pagarà el 20% del cost dels actes. Les Canàries també hi contribuiran, però Madrid només cedirà els espais. Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu: parlem de coses serioses. El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta del nou finançament. L'ocupació a Catalunya bate rècords i s'acosta als 4 milions. Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban. Rússia llança un atac massiu sobre Kiev. Almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig massiu amb 73 míssils i 656 drons sobre la capital ucraïnesa, a Kiev i Dnipro a l'est. I acabem el repàs a la premsa general amb la portada del diari de Tarragona. Diu: Bill Gates desembarca en la petroquímica de Tarragona. Sobre l'hidrogen verd es parla. Diu: el fons climàtic del magnat dona suport a una investigació de 300 milions a la bolilla. A Reus, l'escultura de Gaudí al forn per a instal·lar-se davant la Prioral el 9 de juny. La capella de l'Assumpta anirà al Parc Gandhi. Miquel Samper declara, diu, que Tarragona ha de ser el centre de la indústria neta, i és que es fa referència a la portada del diari de Tarragona a l'entrevista que ha concedit el conseller d'Empresa en Expo Químia. Més coses. A Calafell, l'alcalde alerta de 20 famílies amb joves conflictius. I en esports, Tomeu Nadal, nou director esportiu del Nàstic. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu: les raons de Julián sense ser un nou alús al Barça. Hi ha consens total de que l'Aranya és la millor opció possible en el mercat actual. Valoren en ell que és dinàmic, pressiona, s'associa, aporta pilota parada, té gana de títols i és mediàtic. També es parla sobre el Madrid, concretament sobre les eleccions al Real Madrid, ja que ha concedit una entrevista a Enrique Riquelme, que és candidat a la presidència. Diu que Florentino és l'amo del Madrid, diu el titular, una de les seues declaracions. També es parla sobre tennis, sobre el Roland Garros, diu un gran Zverev acaba amb el somni de Rafa Jodar. A la portada de l'Esport diu acceleren les sortides. El traspàs d'Ansu Fati al Monaco està encarrilat per 11 milions i serà la primera venda oficial culé. Mendes busca sortida a Casado per 20 quilos. Badgi prioritza una sessió i Ter Stegen és el gran culebron del mercat de Wendt. També es parla de que Mitchell serà el nou tècnic de l'Ajax fins l'any 2028. I acabem amb la portada de l'Esportiu, que en la que es fa referència a l'entrevista que ha concedit al mitjà el jugador del Barça, Adam Ball, i en Barrufet. I entre altres declaracions diu que al Barça hi ha un nucli de jugadors joves amb molta fam. Sobre el Girona diu Carles Martínez és el més ben situat per substituir Mitchell, que com dèiem fitxa per l'Ajax. I acabem parlant de waterpolo, concretament divisió d'honor. Títol per al Mataró, diu, assalta la piscina del Sant Andreu per 9-10 en el tercer i definitiu partit de la final amb la portera Mariona Terré, fonamental, i celebra la tercera lliga de la seua història.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
7: I fa un moment abans de la publicitat, abans d'aquesta pausa, escoltàvem els Pet Shop Boys i ara arribem ja a les 8 i mitja i ho fem amb la música dels Estopa. La cançó es diu Me quedaré.
8: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 60-69-42.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: Trens i Transports Dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat.
4: Així és. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer-ho amb bus.
3: Romero Polo, Acciona i FSC opten a gestionar la neteja viària d'Amposta.
4: Les tres empreses han presentat oferta per prestar el servei que ha d'estar operatiu l'1 de setembre. El nou contracte incrementa en un 54% els recursos destinats a la neteja viària, que prioritzarà la neteja manual i incrementarà la presència d'operaris als carrers. Després de diverses proves pilot i l'experiència dels darrers anys, el consistori considera evidenciat que és més eficaç la neteja a peu en determinades zones urbanes. També es mantindran els serveis mecanitzats amb escombradores, baldejadores i equips de neteja amb aigua. Una altra novetat és que se separen els serveis de neteja viària i jardineria, que fins ara es gestionaven en un únic contracte.
3: La 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer Ebre Terra de Vent oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa.
4: El certamen se celebrarà el 12 i 13 de juny als carrers i places del centre històric de la ciutat i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de lo Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No Calan a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions.
3: I pel que fa al temps, Roger, com ho tindrem avui?
4: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les

0: mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, Roger, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
0: Fins ara, Imma.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Bé, i ara anem a parlar de cuina, cuina tradicional, i cuina tradicional concretament de la Terra Alta, que la trobaràs, bueno, receptes que trobaràs a un receptari de cuina de la gent gran de la Terra Alta 2026, se diu així. Per parlar-ne tenim en nosaltres a Joan Aubanell, que és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta. Joan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, anem a parlar d'este receptari que s'ha publicat, se va publicar per Sant Jordi, si no ho recordo malament. I trobarem pues, més de 90 receptes de la cuina tradicional, receptes d'estes de tota la vida, entenc, no? Per a començar, una pregunta molt, molt bàsica, genèrica, i és que com surt la idea? I després ja parlem del receptari, de cuina, de receptes. Comenta'ns una mica com va sorgir això.
2: Sí, bé, això surt a través del Consell Consultiu de la gent gran, de la Terra Alta. Cap al 2021, a una d'aquestes fitxes que se treballa conjuntament en el Departament de Drets Socials de la Generalitat, se va creure oportú i molt encertadament apostar per l'envelliment quilòmetre zero, i llavors a través d'aquesta fitxa del Departament de Drets Socials, que òbviament tot va abocat, diguéssim, i qui tenim la responsabilitat i qui fem aquestes funcions és el Consell Comarcal, delegat per la Generalitat, pel Departament de Drets Socials. Doncs en aquell moment se va optar per este programa, que és d'envelliment quilòmetre zero, i precisament una de les coses i una de les funcions que tenia este projecte era doncs, una mica dinamitzar, no?, tot el tema de la gent gran i òbviament fer-ho conjuntament en el Consell Consultiu de la Terra Alta. A partir de totes aquestes trobades que es feien a través d'esta fitxa, d'aquest programa d'envelliment quilòmetre zero, en reunions i en diferents trobades se va creure oportú iniciar este projecte, no?, de recopilar totes aquestes receptes, que en són 100 i pico, crec que tenim publicades, i este recopilatori de totes aquestes receptes que és el que hem fet i que ara hem presentat.
1: Molt bé. Clar, un centenar de receptes són moltes, però segurament se n'han quedat fora.
2: Sí, sí, segurament.
1: No, perquè al final se menja cada dia i la gent cuina cada dia, o almenys abans se cuinava cada dia.
2: I possiblement també se va innovant cada dia, però bueno, al final en receptes, no? Busquem això, receptes tradicionals, perquè és no, la idea de tot això és posar sobre paper aquelles receptes que tots tenim a casa de les nostres iaies. Anava a dir nostres iaies, perquè al final,
1: claro,
2: en aquell temps que cuinava eren les nostres iaies, mares, i allò que pues, passa de generació en generació, que moltes vegades inclús se queda al pensament de la iaia, que no ho apuntàvem les nostres mares, no? Que a vegades pues, claro, quan no hi són, després fa falta, ostres, i allò com ho feia,
1: com ho feia, no? A més que se cuinaven moltes coses a ull.
2: A ull, és això.
1: I quedaven delicioses,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: era
2: sí.
1: A ull.
2: A mi m'ha passat, per exemple, en ma mare, que també li agrada molt cuinar, i en receptes de ma iaia, pues, que no les apuntava, ho apuntava, el que dius tu, a ull. Una cullerada de...
1: Claro,
2: i després una vegada ho vas a fer...
1: No, una miqueta de no
2: una
1: sé
2: miqueta
1: què...
2: De, i una vegada ho vas a fer ja no queda igual que...
1: És veritat, és
2: sí.
1: Veritat.
2: I llavors la idea era això.
1: Molt bé.
2: Plasmau a nivell de comarca, precisament, no?
1: Claro.
2: Perquè és que cada poble...
1: Claro, és que a vegades lo mateix se cuina diferent al poble del costat.
2: A una mateixa comarca, pues canvien, hi ha plats típics inclús de poble.
1: Claro.
2: I plats que... O receptes que tenen noms diferents que són lo mateix.
1: Claro, és veritat.
2: També.
1: Llavors, de tots els plats que hi ha, alguns, dis-mos alguns de tradicionals que et vinguin al cap,
2: home,
1: no
2: a mi el més tradicional, perquè a més m'agrada, que sóc molt dolçaina, los bunyols.
1: Vale.
2: Los bunyols en mel, per damunt. Aquí hi ha dos opcions, en mel o en sucre, segons els pobles, no? També estan lo coc de cassola.
1: Coc de cassola?
2: Clar,
1: és que a veure, jo sóc del Montsià, situem-nos així. Llavors, què és coc de cassola?
2: Coc de cassola es diu a Gandesa. A Batea es diuen rodotets, i crec que a Bot se diuen rosquilles, o a altres llocs se diuen rosquilles. Són les típiques rosquilles, no? Amb el forat del mig, que estan fet en pasta i un toc així anissat, i pot ficar segons qui fique aiguardent, segons qui fique anís.
1: Vale, ja sé el que és. Ara no sabria dir-te com se diu el Montsià, o almenys en Bosta, que és d'on soc jo.
2: Sí, que és el que diem.
1: Ostres,
2: que...
1: si em ve t'ho dic, però ara no tinc
2: dins de la comarca de Terra Alta té tres noms, que jo sàpiga.
1: Imagina't entre les quatre comarques de les Terres de l'Ebre.
2: Sí.
1: Perquè, clar, el que estàs dient tu, en Bosta també se'n menja, i ara no sabria dir-te el nom que té.
2: O les casquetes, que aquí en diu pastissets.
1: Vale.
2: També és una de les receptes que...
1: Ostres, és que, claro, és el que dius fa un moment, no? Que al final, lo mateix se diu de diferents maneres, a cada poble es diu diferent.
2: Sí, tal qual.
1: És així, hem de fer. Molt bé, a la vida actual, bueno, abans se cuinava, el que dius tu, no? Les iaies, o en alguns casos, depèn de l'edat, doncs les mares, no? Depèn de la generació que m'ho estigui escoltant, doncs cuinaven per a fer el dinar, que feien el dinar per a tots. No només per a elles i l'home, en aquest cas, sinó per a tota la família, perquè sí que és veritat que quasi a diari s'ajuntaven, se passaven pràcticament el matí, el menjar al foc. Ara anem molt ràpid.
2: Sí.
1: Claro, aquestes receptes, si es fan, són més puntualment. Això s'està perdent una mica, la nostra generació, ja.
2: Sí, perquè, per sort, anem-ho dir així, no? I és així, i crec que ho hem de reivindicar i no s'ha de perdre, que la dona, doncs, va entrar al mercat de treball i evidentment, doncs,
1: claro,
2: treballa, i però, bueno, abans és el que dius tu, les iaies i les nostres iaies, almenys, no? Estaven a casa i feien el menjar i el dinar, per a tots, com dius.
1: Sí, no, sí, és que era...
2: Per a la família, vull dir, al final, nets, tots, i ho feien cada dia, i el que dius, doncs, invertien unes hores del seu temps a cuinar, i sí que és cert que són receptes moltes vegades del xup-xup, no?, que se necessita un cert temps detrás, però, bueno, avui dia, en tema de tot el tema de les termomics, els robots de cuina te fan retallar molt el temps, no? Però sí que és cert que moltes, a veure, n'hi ha algunes que són bastant senzilles i de temps prou curt, vull dir que es poden fer potser en un dia a dia, perquè és el que dius tu, avui dia, pues, com diem, no?, treballem tots i per tant arribar a casa quan arribes i ficat a fer potser alguna d'aquestes receptes segons quina, doncs, òbviament no dona temps, però tothom un cap de setmana tenim
1: un
2: dissabte,
1: no?,
2: per a ficar-nos a cuinar i per recordar, no?
1: També, claro, també és veritat. Tu ets dels que cuinen, t'agrada que et cuinen, però ara parlo de plats
2: personal.
1: Elaborats, no? Sí, a nivell personal i de plats elaborats, vull dir.
2: No cuino massa, però vull dir, sempre m'ha agradat cuinar.
1: Val, és a dir, sí, que és allò no de... Bueno, al final és falta de temps, potser,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: la vida que mos atropella.
2: O oportunitats, sí, però no em fa res cuinar, al contrari. Vull dir, quan ho haig de fer, m'hi fico i
1: si t'hi poses, si et poses, què t'agrada cuinar?
2: Saps que m'agrada cuinar? Hi ha una recepta i que és típica de nostra casa, sèpia reposada. És un plat que el que diem.
1: A veure, escolta, més hora d'esmorzar, igual venim tots en tu ara,
2: bueno,
1: cap amunt,
2: si
1: tota la redacció,
2: si anem a comprar la sèpia, fem a llum, sí.
1: Molt bé. Per cert, el recetari, qui ha participat? Qui ha posat? Perquè, claro, el que diem, no? Al final, el mateix plat té diferents receptes per arribar a aquell resultat. Llavors, qui ha fet les receptes? De qui són?
2: Pues, si vols, es podem dir una per una, però
1: bueno,
2: no
1: són 100
2: i pico, no, perquè a més tenen nom i cognom, és a dir, cada plat estan classificades pels diferents pobles de la comarca, pels 12 pobles de la comarca, i cada plat té el seu nom de la persona que ha portat la recepta.
1: Molt bé, bueno, això està bé.
2: Sí.
1: I són els mateixos components, entenc, que del Consell...
2: Bueno, el Consell Consultiu, a través de les seues representants que tenen als diferents pobles, d'entitats d'associacions de llar d'avis o de jubilats, pues van recopilant, no?, tota aquesta informació, totes aquestes receptes, a través dels seus representants del Consell Consultiu, i després en aquest recopilatori s'ha fet això, però ja et dic, tots els totes les receptes que tenim recopilats tenen nom i cognom.
1: Molt bé. O sigui que està la recepta i la persona que l'ha fet està allà. És un bon homenatge també, no? Tota aquella gent amant de la cuina i que en sap, perquè no és el mateix.
2: I les famílies, que al final tots sabem, no?, que el que diem...
1: Hi ha receptes familiars. El que passa que no són mai igual d'una persona a l'altra. La mà...
2: La mai fa molt, sí.
1: No saps per
2: què. I aquí, ja et dic, vull dir que si mires, vull dir que són... pareix que no, però dius, ostres, bueno, hi ha una pàgina i te diuen els ingredients i l'elaboració en un text petit que possiblement te'n sortiràs. No és molt difícil, en algunes.
1: Claro.
2: Però el que dius, després el resultat ja el veuríem.
1: Claro, és que també fa molt la traça que tingues, no? Perquè a vegades fent lo mateix no surt igual.
2: Exacte.
1: No mos hem d'enganyar. Mm. Molt bé, com mos podem fer un exemplar d'este receptari? On lo podem trobar?
2: Este receptari l'han penjat al web del Consell Comarcal. Si no l'han penjat, la intenció és penjar-lo al web del Consell Comarcal per a que pugui tothom accedir-hi. I la idea, i que estem mirant-ho, és de fer uns exemplars impresos en llibre. Estem mirant ja tema pressupost per tal de fer alguns exemplars. I a partir d'aquí, doncs, bueno, veurem també com dona la cosa, si hi ha molta demanda.
1: Claro.
2: I realment és la idea és això, no? Pues, poder obtindre uns exemplars per tal de, almenys a nivell de comarca, no?
1: Claro.
2: Biblioteques... possiblement també, evidentment, a la gent que va participar. Bueno, ho estem mirant.
1: Claro.
2: I la idea és fer un exemplar en paper.
1: Bueno, és que al final jo crec que tant si ets com no de la Terra Alta, és un bon tresor, no? Si ets, si ets una persona de territori,
2: sí.
1: Si és de la Terra Alta o no, és un bon tresor per a tindre, si t'agrada la cuina.
2: I, evidentment, pues, tot això banyat en un bon vi, denominació d'origen Terra Alta, o en un bon vi dolç, vull dir que també tenim tot a la Terra
1: Alta. És veritat, és que a la Terra Alta al final hi ha de tot.
2: Bueno,
1: és que som un territori on hi ha de tot. I aquí, segurament, de tant que és un territori no mos faltarà res, a l'altre tampoc,
2: Terres de l'Ebre som uns privilegiats.
1: És veritat, totalment.
2: I tenim tots els ingredients possibles, des d'horta, des d'arròs, des de carns, des de peix, òbviament. Tenim la bodega de les Terres de l'Ebre, que és la de Terra Alta. Vull dir que tenim
1: tot. Ho tenim tot. Molt bé, doncs, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a la pròxima doncs, mos cuines una sèpia rebossada, escolta.
2: Cap problema.
1: Perquè aquí estan prenent nota des de redacció.
2: Si munteu aquí
1: estan mirant agenda.
2: Si munteu aquí un show cooking, cap problema.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies.
2: A valtres.
0: A divendres, de 8 a 9:30, de bon matí, a Imagina Radio.

0: Ja no ens passa els Amics de les Arts acompanyats per la Pegatina. De seguida recordarem la música dels Blondie amb la cançó Maria, però abans fem una petita pausa.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà
3: Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Ei, Jordi, sortim a sopar?
7: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
6: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
7: Quin bon consell! On dius que sopem?
6: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
8: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
9: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: Imagina Ràdio. De bon matí.

0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música
4: per sentir-se bé. Imagina.
5: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
7: És hora punta, són ja les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
8: Bon dia, Imma.
7: Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat.
8: L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus.
7: Romero, Polo, Acciona i FSC opten a gestionar la neteja viària d'Amposta.
8: Les tres empreses han presentat oferta per prestar el servei que ha d'estar operatiu l'1 de setembre. El nou contracte incrementa en un 54% els recursos destinats a la neteja viària, que prioritzarà la neteja manual i incrementarà la presència d'operaris als carrers. Després de diverses proves pilot i l'experiència dels darrers anys, el consistori considera evidenciat que és més eficaç la neteja a peu en determinades zones urbanes. També es mantindran els serveis mecanitzats amb escombradores, baldejadores i equips de neteja amb aigua. Una altra novetat és que se separen els serveis de neteja viària i jardineria, que fins ara es gestionaven en un únic contracte.
7: La 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer Ebre Terra de Vent oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa.
8: El certamen se celebrarà el 12 i 13 de juny als carrers i places del centre històric de la ciutat i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació hi haurà els concerts de lo Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Catlounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions.
9: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
10: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
9: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
10: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
9: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
11: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
7: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
8: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals.
7: Molt bé, Roger, pues, moltes gràcies, que passes bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
8: Igualment, Imma, i bon dia a tothom.
7: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, pots ampliar informació a través d'imaginarradio.cat o bé escoltar el bollet informatiu horari aquí a Imaginar Ràdio.
12: Recordes això?
13: Somriu!
12: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
14: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret.
13: dret que els bràquets tradicionals.
15: Demana la teva primera visita gratuïta.
16: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
17: O ebreclinicdental.com.
18: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
19: O montsiadental.com.
20: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
21: O azahardental.com.
22: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
23: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: boig per tu.
1: Avui la cançó en català, una de les, jo diria que de les més icòniques, d'aquelles de per a totes les generacions, d'aquelles que perduren per sempre. Boig per tu, la música de Sau.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Kenya Grace, la cançó es diu Strangers, i ara són les 9 i 12 i anem a fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir mateix. Comencem amb els números de la combinació guanyadora de la 649. Han estat el 30, el 32, 42, 44, 46 i 48. El complementari 3 i reintegrament el número 6. Els números de la Bonoloto han sigut l'1, el 22, el 33, 36, 40 i 41. Complementari 49 i reintegrament el número 7. Els números del trio han estat el 3, el 0 i el 7. Els números de l'Euro Milions, sorteig d'ahir dimarts, han sigut el 6, el 9, el 17, 18 i 42. Les estrelles, la 7 i la 9. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 33.748 i la sèrie, la 25.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina.
2: Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
8: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches en vela.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música.
7: Per sentir-se bé.
9: Imagina.
10: I anem ara a l'any 1983. Anem a recordar una cançó de Gazebo. Es diu I Like Chopin.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: L'agenda del campus Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili.
2: Hola, bones. Xavier Ferrer, director del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, i us passo a exposar els actes que tenim a l'agenda d'aquesta setmana. En primer lloc, hem inaugurat l'exposició Acollir, per què no? És una exposició itinerant produïda per l'Institució Col·laboradora d'Integració Familiar de les Terres de l'Ebre del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta mostra combina fotografia i testimonis de famílies acollidores i infants acollits per donar visibilitat a l'acolliment familiar i posar en valor el paper de les famílies que hi participen. Com sempre, aquestes exposicions estan obertes de forma lliure en el nostre vestíbul del campus, en l'horari d'obertura del nostre campus, que és de 8 del matí a 8 de la nit. Aquesta exposició l'organitza el Campus Extens en seu a Tortosa i el Consell Comarcal del Baix Ebre, i col·laboren l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta exposició estarà del 2 a l'11 de juny, per tant, donar-vos pressa si voleu venir-la a veure. I finalment tenim un acte el divendres, des que per a nosaltres és un acte molt especial, perquè, com alguna vegada hem dit, és el dia de la festa de les Terres de l'Ebre. El divendres 5 de juny tenim l'acte de graduació dels ensenyaments del campus de les Terres de l'Ebre. Aquest any jo crec que batim el rècord i es graduaran 193 estudiants dels graus d'educació infantil, d'educació primària, del doble grau d'educació infantil i primària, del grau d'administració i direcció d'empreses i del grau d'infermeria. Evidentment, aquest acte doncs també és de lliure accés, però doncs, ja venen totes les famílies i, evidentment, els 193 graduats. Ho farem, si el temps ens ho acompanya, en el nostre meravellós campus extern, i l'horari començarà a les 7 de la tarda, tal com hem dit, el dia 5 de juny.
1: Aquesta és l'agenda de la Universitat Rovira i Virgili, Campus Terres de l'Ebre, la nostra universitat.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
3: I de seguida arribem a les 9 i mitja del matí. Posem ja el punt i final al De Bon Matí avui dimecres. I ho fem amb la música de Su, la cançó es diu Una altra vegada. Per part meva, res més. Ens trobem demà a les 8. Que passis molt bon dia. Adéu-siau, et deixo, com ja t'he dit, amb Su.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus. Romero Polo, Acciona i FCC opten a gestionar la neteja viària d'Amposta. Les tres empreses han presentat oferta per prestar el servei que ha d'estar operatiu l'1 de setembre. El nou contracte incrementa en un 54% els recursos destinats a la neteja viària, que prioritzarà la neteja manual i incrementarà la presència d'operaris als carrers. Després de diverses proves pilot i l'experiència dels darrers anys, el consistori considera evidenciat que és més eficaç la neteja a peu en determinades zones urbanes. També es mantindran els serveis mecanitzats amb escombradores, baldejadores i equips de neteja amb aigua. Una altra novetat és que se separen els serveis de neteja viària i jardineria, que fins ara es gestionaven en un únic contracte. La 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer, Ebre Terra de Vent, oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa. El certamen se celebrarà el 12 i 13 de juny als carrers i places del centre històric de la ciutat i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de Lo Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euces.cat, info@euces.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Fins al 7 de juny, 15es jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladamar.com.
3: Hay un momento. Exacto, ese momento, cuando cierras la puerta, coges el volante y piensas, este ya es mío. Da igual si tiene cero kilómetros o si ya ha vivido alguna historia antes. Lo importante es cómo empieza la tuya. En la Feria de Ocasión de Autoesteller encontrarás vehículos SEAT y Cupra revisados, garantizados y preparados para empezar contigo una nueva aventura. Del 1 al 6 de junio en Autoesteller, en Vinaroz y Tortosa. Tu coche de ocasión, de confianza.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus. Romero Polo, Acciona i FCC opten a gestionar la neteja viària d'Amposta. Les tres empreses han presentat oferta per prestar el servei que ha d'estar operatiu l'1 de setembre. El nou contracte incrementa en un 54% els recursos destinats a la neteja viària, que prioritzarà la neteja manual i incrementarà la presència d'operaris als carrers. Després de diverses proves pilot i l'experiència dels darrers anys, el consistori considera evidenciat que és més eficaç la neteja a peu en determinades zones urbanes. També es mantindran els serveis mecanitzats amb escombradores, baldejadores i equips de neteja amb aigua. Una altra novetat és que se separen els serveis de neteja viària i jardineria, que fins ara es gestionaven en un únic contracte. La 23a edició del Festival Internacional d'Arts de Carrer, Ebre Terra de Vent, oferirà 25 espectacles gratuïts a Tortosa. El certamen se celebrarà el 12 i 13 de juny als carrers i places del centre històric de la ciutat i hi passaran uns 200 músics. Entre les propostes de música, teatre, circ, dansa i animació, hi haurà els concerts de Lo Jazzman Deluxe, Gemma i Jordi Cat Lounge, Júlia Redó i Pablo Sánchez o David Espinós. També es podrà veure l'espectacle musical No cal anar a l'Havana de la companyia Genoveva Produccions. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 30, 32 i 33 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta, amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
4: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
5: Serà
4: Nit Remember.
6: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
4: 13 de juny.
6: 13 de juny.
4: A partir de les 12 de la nit.
6: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
4: A la coberta dels lligallos.
6: Organitza penya taurina Mai Acabem.
7: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977-7074-94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan, i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata, amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La cooperativa de l'Aldea i els afectats pacten amb l'auditor, BDO i Mafre una compensació de 880.000 euros. Després d'arribar fa un mes a un acord econòmic per exonerar CaixaBank i els exresponsables de l'oficina de Bankia a Amposta, les qüestions prèvies del judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha arrencat amb un nou acord entre l'entitat i els afectats amb Juan Carlos Torres, la seva empresa BDO i l'asseguradora Mafre, que pagaran 880.000 euros per deixar de ser acusats. Fruit d'aquest pacte, la magistrada de l'Audiència de Tarragona ha acordat l'absolució de tots ells, així com de l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater. L'acord ha satisfet les pretensions de la plataforma d'afectats, que ha anunciat la seva retirada del procediment i deixant l'acusació penal en mans de la cooperativa i fiscalia. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. La primera cita serà este dissabte, 6 de juny, amb l'exhibició d'estiu de gimnàstica rítmica al Port Pesquer, on les gimnastes locals mostraran el treball realitzat durant la temporada. Els dies 12, 13 i 14 de juny se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer i oferirà una xerrada sobre el món dels ocells. La programació es completarà amb la festa Que nos quiten lo bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
7: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
8: Serà Nit Remember.
9: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
7: 13 de juny.
9: 13 de juny.
7: A partir de les 12 de la nit.
9: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
7: A la coberta dels lligallos.
9: Organitza penya taurina Mai Acabem.
2: Imagina Ràdio.
10: Vuela, vuela.
2: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
2: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't, curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, Welcome Pack, Green Flag Total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Imagina Ràdio.

0: es la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La cooperativa de l'Aldea i els afectats pacten amb l'auditor, BDO i Mafre una compensació de 880.000 euros. Després d'arribar fa un mes a un acord econòmic per exonerar CaixaBank i els exresponsables de l'oficina de Bankia a Amposta, les qüestions prèvies del judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha arrencat amb un nou acord entre l'entitat i els afectats amb Juan Carlos Torres, la seva empresa BDO i l'asseguradora Mafre, que pagaran 880.000 euros per deixar de ser acusats. Fruit d'aquest pacte, la magistrada de l'Audiència de Tarragona ha acordat l'absolució de tots ells, així com de l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater. L'acord ha satisfet les pretensions de la plataforma d'afectats, que ha anunciat la seva retirada del procediment i deixant l'acusació penal en mans de la cooperativa i fiscalia. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. La primera cita serà este dissabte 6 de juny amb l'exhibició d'estiu de gimnàstica rítmica al Port Pesquer, on les gimnastes locals mostraran el treball realitzat durant la temporada. Els dies 12, 13 i 14 de juny se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer i oferirà una xerrada sobre el món dels ocells. La programació es completarà amb la festa Que nos quiten lo bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui.
8: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
7: Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els docents de l'Ebre han tornat a sortir avui dimecres als carrers de Tortosa per oposar-se a l'acord amb Educació. En el marc de la jornada de vaga, denuncien que l'acord assolit amb USTEC la setmana passada és insuficient, ja que la dotació extra per a l'escola inclusiva no resoldrà el problema i que l'increment salarial no és una pujada de sou, sinó una posada al dia. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, al centre històric de la ciutat, darrere d'una pancarta de CGT amb el lema «No a les molles, l'educació seguim en lluita». Adif adjudica per 15,8 milions d'euros les instal·lacions de seguretat que permetran la continuïtat de l'R16 de Vilaseca a Tortosa. El tram entre Castelló i el Nus de Vilaseca disposarà només d'ample internacional, garantint que la línia de rodalies entre Barcelona i Tortosa continuï operant. De Tortosa a Vilaseca, el servei serà per ample internacional i després per ample ibèric. L'actuació també inclou la renovació de dos desviaments i la supressió d'un pas a nivell. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els docents de l'Ebre han tornat a sortir avui dimecres als carrers de Tortosa per oposar-se a l'acord amb Educació. En el marc de la jornada de vaga, denuncien que l'acord assolit a Mustec la setmana passada és insuficient, ja que la dotació extra per a l'escola inclusiva no resoldrà el problema i que l'increment salarial no és una pujada de sou, sinó una posada al dia. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, al centre històric de la ciutat, darrere d'una pancarta de CGT amb el lema «No a les molles, l'educació seguim en lluita». Adif adjudica per 15,8 milions d'euros les instal·lacions de seguretat que permetran la continuïtat de l'R16 de Vilaseca a Tortosa. El tram entre Castelló i el Nus de Vilaseca disposarà només d'ample internacional, garantint que la línia de rodalies entre Barcelona i Tortosa continuï operant. De Tortosa a Vilaseca, el servei serà per ample internacional i després per ample ibèric. L'actuació també inclou la renovació de dos desviaments i la supressió d'un pas a nivell. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646 797 238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900 131 002 o a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antiallèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs. Amposta.
5: Fins al 7 de juny, quinzenes jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladeMar.com.
6: Imagina Radio.

0: Sarai i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La cooperativa de l'Aldea i els afectats pacten amb l'auditor, BDO i Mafre una compensació de 880.000 euros. Després d'arribar fa un mes a un acord econòmic per exonerar CaixaBank i els responsables de l'oficina de Bankia a Amposta, les qüestions prèvies del judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha arrencat amb un nou acord entre l'entitat i els afectats amb Juan Carlos Torres, la seva empresa BDO i l'asseguradora Mafre, que pagaran 880.000 euros per deixar de ser acusats. Fruit d'aquest pacte, la magistrada de l'Audiència de Tarragona ha acordat l'absolució de tots ells, així com de l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater. L'acord ha satisfet les pretensions de la plataforma d'afectats, que ha anunciat la seva retirada del procediment i deixant l'acusació penal en mans de la cooperativa i fiscalia. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T-342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. La primera cita serà este dissabte 6 de juny amb l'exhibició d'estiu de gimnàstica rítmica al Port Pesquer, on les gimnastes locals mostraran el treball realitzat durant la temporada. Els dies 12, 13 i 14 de juny se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer i oferirà una xerrada sobre el món dels ocells. La programació es completarà amb la festa Que nos quiten lo bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretique.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
8: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUSES, fes de la teva passió la teva professió.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà
3: Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: El meu pare deia que un cotxe d'ocasió és com una cita a cegues. Pot sortir malament o pot canviar-te la vida. Suposo que per això, quan vaig entrar a Autoesteller, vaig mirar primer les persones i després els cotxes. Fira del vehicle d'ocasió Autoesteller de l'1 al 6 de juny amb vehicles Seat i Cupra revisats i garantits a Vinaròs i Tortosa. Autoesteller, el teu cotxe d'ocasió de confiança.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. La cooperativa de l'Aldea i els afectats pacten amb l'auditor, BDO i Mafre una compensació de 880.000 euros. Després d'arribar fa un mes a un acord econòmic per exonerar CaixaBank i els responsables de l'oficina de Bankia a Amposta, les qüestions prèvies del judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea ha arrencat amb un nou acord entre l'entitat i els afectats amb Juan Carlos Torres, la seva empresa BDO i l'asseguradora Mafre, que pagaran 880.000 euros per deixar de ser acusats. Fruit d'aquest pacte, la magistrada de l'Audiència de Tarragona ha acordat l'absolució de tots ells, així com de l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater. L'acord ha satisfet les pretensions de la plataforma d'afectats, que ha anunciat la seva retirada del procediment i deixant l'acusació penal en mans de la cooperativa i fiscalia. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. La primera cita serà este dissabte 6 de juny amb l'exhibició d'estiu de gimnàstica rítmica al Port Pesquer, on les gimnastes locals mostraran el treball realitzat durant la temporada. Els dies 12, 13 i 14 de juny se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoqué i oferirà una xerrada sobre el món dels ocells. La programació es completarà amb la festa Que nos quiten lo bailau, dirigida al públic jove i que tindrà lloc la nit del 12 de juny al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Tot i la calor, les temperatures baixen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 30 a Bot, 32 a Tivenys i 33 graus a Vinebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
6: I per tot el que viurem.
5: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: Fins al 7 de juny, 15es jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Degustar els menús especials preparats als restaurants de la població d'aquest plat típic de la cuina catalana que destaca pel deliciós sabor i la tècnica de preparació. Una explosió de sabors i textures que ha conquerit els paladars de milers de persones. No et quedis sense tastar-lo. Jornades dels fideus rossejats a l'Ametlla de Mar. Més informació a visitametlladamar.com.
8: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els docents de l'Ebre han tornat a sortir avui dimecres als carrers de Tortosa per oposar-se a l'acord amb Educació. En el marc de la jornada de vaga, denuncien que l'acord assolit amb USTEC la setmana passada és insuficient, ja que la dotació extra per a l'escola inclusiva no resoldrà el problema i que l'increment salarial no és una pujada de sou, sinó una posada al dia. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, al centre històric de la ciutat, darrere d'una pancarta de CGT amb el lema «No a les molles, l'educació seguim en lluita». Adif adjudica per 15,8 milions d'euros les instal·lacions de seguretat que permetran la continuïtat de l'R16 de Vilaseca a Tortosa. El tram entre Castelló i el Nus de Vilaseca disposarà només d'ample internacional, garantint que la línia de Rodalies entre Barcelona i Tortosa continuï operant. De Tortosa a Vilaseca, el servei serà per ample internacional i després per ample ibèric. L'actuació també inclou la renovació de dos desviaments i la supressió d'un pas a nivell. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i, tot i la calor, les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un cel poc ennuvolat en general durant el matí, tot i que la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Diumenge 7 de juny torna la 37a festa de la plantada de l'arròs al Mas de la Cuixota del restaurant L'Estany Casa de Fusta. Amb activitats per a tota la família, parades amb productes tradicionals, ballades de jota, passejos amb carro i tot amenitzat per Guardet Lo Cantador. Per reserves al restaurant L'Estany pots trucar al 977 26 10 26. Recorda, diumenge 7 de juny a partir de les 10 del matí, 37a festa de la plantada de l'arròs al restaurant L'Estany, Casa de Fusta.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
3: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
4: Serà
3: Nit Remember.
5: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
3: 13 de juny.
5: 13 de juny.
3: A partir de les 12 de la nit.
5: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
3: A la coberta dels lligallos.
5: Organitza penya taurina Mai Acabem.
6: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
7: I per tot el que viurem.
6: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
8: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
9: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
8: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
10: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Radio.

0: Σου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els docents de l'Ebre han tornat a sortir avui dimecres als carrers de Tortosa per oposar-se a l'acord amb Educació. En el marc de la jornada de vaga, denuncien que l'acord assolit amb USTEC la setmana passada és insuficient, ja que la dotació extra per a l'escola inclusiva no resoldrà el problema i que l'increment salarial no és una pujada de sou, sinó una posada al dia. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, al centre històric de la ciutat, darrere d'una pancarta de CGT amb el lema «No a les molles, l'educació seguim en lluita». Adif adjudica per 15,8 milions d'euros les instal·lacions de seguretat que permetran la continuïtat de l'R16 de Vilaseca a Tortosa. El tram entre Castelló i el Nus de Vilaseca disposarà només d'ample internacional, garantint que la línia de rodalies entre Barcelona i Tortosa continuï operant. De Tortosa a Vilaseca, el servei serà per ample internacional i després per ample ibèric. L'actuació també inclou la renovació de dos desviaments i la supressió d'un pas a nivell. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i, tot i la calor, les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un cel poc ennuvolat en general durant el matí, tot i que la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio. Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fer

vols treballar en l'àmbit esportiu i està inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i, tot i la calor, les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un cel poc ennuvolat en general durant el matí, tot i que la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més actualitat i més notícies.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà
2: Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg. Un projecte que fusiona gastronomia, cultura i art i que reivindica el patrimoni agrícola i artístic del municipi, tenint com a eix central l'oli d'oliva i el vi. Espectacles escènics, tastos i activitats dedicades a l'art, aprofitant la connexió de Picasso amb Horta de Sant Joan, i activitats per a tots els públics, tallers creatius, exposicions, rutes artístiques que recorren els espais més significatius del poble. Del 5 al 7 de juny, a Horta de Sant Joan, Horta, terra de llum, art, oli i vi en diàleg.
7: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i, tot i la calor, les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un cel poc ennuvolat en general durant el matí, tot i que la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més actualitat i més notícies.
1: Imagina Radio.

0: Xina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

Gallina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Trens i transports dignes exigeix concrecions i inversió perquè el tren tram de l'Ebre i la intermodal de l'Aldea no acabin sent paper mullat. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia ebrenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució que es queden al calaix. La plataforma també ha alertat que la represa de la línia R15 continua patint afectacions importants, tot i la reobertura parcial fa un mes, i alerten que encara hi ha freqüències que pateixen retards o que els usuaris han de fer en bus. La Diputació de Tarragona aprova el projecte de millora del camí d'accés als ports per 2,8 milions d'euros. La via passarà a formar part de la xarxa de la Diputació un cop comencin uns treballs que han de millorar 15 quilòmetres de la carretera T342 fins a l'accés al mirador del Montcaro. Les actuacions principals consistiran en la rehabilitació del ferm i la recuperació de la secció original de la via, que tindrà una amplada mínima de 5,5 metres. Així mateix, es renovarà la senyalització, es milloraran els revolts més pronunciats, s'instal·laran barreres de protecció i es farà un pont nou. La Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia el 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i, tot i la calor, les temperatures han baixat uns punts. De cara a demà dijous tindrem un cel poc ennuvolat en general durant el matí, tot i que la nuvolositat anirà augmentant i a la tarda el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De fet, s'esperen ruixats arreu de les Terres de l'Ebre, especialment per la tarda. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Picasso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: És una voz.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir